Jo sóc part del món. Jo sóc part del món. Jo sóc part del món. Jo sóc part del món. Jo sóc part del món. Jo sóc part del món. Jo sóc part del món. Jo sóc part del món. Jo sóc part del món.